Aquests són els nostres consells. Tallar el paté. Per tallar el paté o el fai gras en parts iguals i sense que s'esmiqui, el que heu de fer és banyar el ganivet amb aigua calenta. Tallau un tros, torneu a passar el ganivet per l'aigua calenta i així fins que acabeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té peus no digui coix. Vol dir que no han de murmurar de defectes d'altres perquè també estem exposats.

0: sóc una Lluïsa de Llorito.
1: Som de Vallbre de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

0: Blanco, Ràdio Murta, moltíssima felicitat, molt d'anys.
1: Manu, Salonjos, com estàs? Des d'aquí, de Ciutadella de Mallorca, ja ho saps.

Aquests són els nostres consells. Cebes fresques. Perquè les cebes durin més temps i no s'arruïnin ni germinin, les heu d'enrevoltinar de manera individual en paper d'alumini i mantenir-les així fins en el moment d'utilitzar-les.

coneguem les nostres dites i refranys. Més se moren de farts que de fam. Ningú no se mor de fam i molts de farts. Vol dir que és més perjudicial per a la salut, s'excés de menjar, que es dijunar.

0: Paco, de Parc de Solla.
1: Són les vaquetes de la cabaneta.
2: Són les Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí. Ràdio.

0: Hola, som en Pep Álvarez, el cantant de Negats. Vos espera Ràdio Murta amb el meu amic Manu Blanco. Fins aviat.
1: Són mejores guerreros.

Aquests són els nostres consells. Mescla de pintura perfecta. Heu de fer una mescla de pintura que vostre i valor que quedi perfecta? Si és així, introduïu dins el pot de pintura un parell de bolles de vidre. Tanqueu bé el pot, remeneu un moment i quan el torneu a obrir, notareu que el color és uniforme.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui no dona pa, que no mani feines. Vol dir que el treball ha de ser remunerat condignament i viceversa, que a una paga determinada correspon un treball proporcionat.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Hola, bon dia. Som en Joan Toni, el cantant i fundador de Bohemios. M'agradaria molt saludar a tots els oients de Ràdio Murta i també, en especialment, per en Manu Blanco, el meu companyer i amic. Moltes gràcies i ànimo, ànimo i ànimo.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. T'ho vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per els nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina. Gràcies, guapo.

Aquests són els nostres consells. Sal pels armaris. Evitareu que l'interior dels armaris tingui humitat si col·loqueu de dins un recipient amb sal gruixada. Tan sols l'heu de canviar quan estigui massa humida i posa-la dins el microones o en el forn un moment perquè s'eixugui i la podeu tornar a utilitzar. La roba vos ho agrairà.

Manu, et naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. En donar un dit, aprenen tot a sa mà. Vol dir que les persones insaciables s'aprofiten de les petites concessions per atribuir-se'n de més grosses.

0: remember and times that I wish to forget.
1: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
2: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

0: son vial de Sindiotería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladón.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
4: Aquests són els nostres consells. Més suc a les llimones i taronges. Per treure el màxim de profit a les llimones o a les taronges, recordeu aquest consell. Abans d'exprimir, poseu les peces durant uns segons dins els microones a poca potència.

A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui aigua boca aviat no omple i roman banyat. Vol dir que les feines precipitades no solen sortir bé.

Sempre Ràdio Murta, m'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res, vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, clar i lluent, tan lluent que un cègol pogués veure'l.

aquesta vida no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualant.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26, y compra tus entradas online con un 30% de descuento.

0: com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
1: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
2: jo, n'Esperança Sureda,
3: i jo, na Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Biel Tou,
4: vos convidam al nostre concert Divas, amb Volta Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
5: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta. Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.

0: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francés, Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
1: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661 de 9 41 22.

0: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i sa gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brases enceses, gent sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65 0304. Tomeu Barceló S.A.
2: Directo desde Madrid.

Vols impulsar el teu negoci, fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Piment.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
1: El jueves 6 de agosto, el Coliseo Balear abre de nuevo sus puertas para acoger un extraordinario acontecimiento taurino con las máximas figuras del escalafón, José María Manzanares y su gran elegancia, Alejandro Talavante, gran triunfador de San Isidro 2026 y Roca Rey, la máxima figura del toreo mundial, un cartel de auténtico lujo, una cita para la historia. Además, precios especiales para todos, niños desde 10 euros, jóvenes hasta 25 años por solo 30 euros, jubilados 38 euros y localidades desde 48 euros. Venta de entradas en la web coliseobalear.com y en taquillas mañana y tarde. Info y reservas 620 048 583.

No te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

0: Uf, chi ne chiolo? E voi che faim?
1: Pues fàcil, mon anant cap Hidropark.
0: Sí, sí, està obert cada dia, de les 10 a les 6 de sora baixa, amb diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidropark Alcúdia, això és que a teva.
2: OK Travel Marruecos, la aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: Entra, entra. Pásela bien, coño.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. Festes passades, coques menjades. Vol dir que en haver passat l'ocasió de fer o d'obtenir una cosa, ja no cal pensar-hi més, ja és inútil intentar-ho.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Allà Llots, a Bonun Sopar, es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà vam compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor a música en directe. T'hi esperam cada diumenge.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
4: I jo som en Biel Tous, som els cantants de l'Orquestra Oasis.
3: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.
5: En Pau de Solla.
6: Jo soc la sensista de Sant Ferriol.
7: Em van a Coloma de Son Oliva.
8: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Sabíeu que el poeta modernista nicaragüenc Rubén Darío va anomenar Mallorca com a la Isla de Oro?
1: Compte a la indicació llegada.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial al nostre amic, al nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

Bones, sóc en Teo Marín, cantant de Bengman. Envio una forta ferrada al meu amic Manu Blanco i a tots els oients de Radio Murta.

Aquests són els nostres consells. Reutilitzar sòlid. Podreu utilitzar sòlid per afegir dues coses diferents sense que se mesclin els gots, posant un pot de jugo verd a pell de llimona, ja que aquestes absorbiran el gust i l'olor del primer aliment.

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
1: Jo, n'Esperança Sureda.
2: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vialtou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dissabte dia 8 d'agost a les 9 del vespre a la finca de Raixa, a Bunyola. L'entrada és gratuïta.
5: Organitza i patrocina Consell de Mallorca i tot espectacle.
6: El verano ya está aquí en el Club Escoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche, que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629-31-25-64.
7: Hola a tots els oients de Ràdio Murta, som en Tolo Cervera, vos mando una abraçada ben forta, salut i molta música, i una altra ferrada fortíssima en el meu amic Manu Blanco. Cuida-vos, adiu.

Coneguem les nostres dites i refranys. Després d'una de llarga, una de curta. Vol dir que les restriccions són conseqüència dels excessos.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Que idea.

0: señor.
1: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
3: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: en aquest moment a les Salines.
1: Som la Joana des de Sineu. Som la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, Manu. A Naipes t'enviam una ferrada pel coll molt grossa. A tu i a totes les persones que escolten Ràdio Murta.

Mi chiamo Toro e des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu, a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bice Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bice Fit o a través del telèfon mòbil 661 9 41 22.
1: Tens una pime? Tens futur. En Pimem no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de Pimem. Petits però imparables. Ets una pime? No ho dubtis. Ets Pimem.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
3: Soy Cristina del Valle, la cantante de Amistades Peligrosas. Quería mandar los besazos enormes a Canal 4 Televisión y a Radio Murta, a todos y a todas las oyentes.

Aquests són els nostres consells. Coberteria de plata. Ompliu una palangana d'esmelt o de porcelana amb aigua teva. Afegiu un pot de sosa i uns trossos de paper d'alumini. Submergiu els coberts i recuperaran la lluentor.

coneguem les nostres dites i refranys. L'arc de Sant Martí, si surt al matí, fes ton camí. Si surt al capvespre, no vagis de festa.

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: casi des d'Odero.
1: En Encarna, des de Serenal. Som de Joana Maria i estic intervenint igual i sense elles.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Sabíeu que l'escriptor Blai Bonet se va donar a conèixer a l'any 1950 en s'obra Quatre poemes de Setmana Santa?
1: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: 528, Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dopers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Ei, tens pla per dijous?
2: Una nit d'estiu.
0: Xarop, fes sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música. Atención, esto le interesa. Escuche, escuche. Can Jaume, multiservicios y mantenimiento. Les ofrece los mejores servicios en obras y reformas, fontanería, atascos, pintura, descalcificaciones, montaje de termos Bosch, mantenimiento de jardines. Infórmese al teléfono 871-61-1895. 871-61-1895. Desde 1992, en calle Cotlliure 5 de Palma, Can Jaume, multiservicios y mantenimiento.

0: 3 Globes. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua 3 Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte, de les 8 del matí a la 1 del migdia, i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.
3: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda superior.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui dona del que té, menja del que no té. Significa que el que obsequia un altre sol ser obsequiat d'aquest.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Ana Marta de Campos.
1: Som Juan, el Collin de Bassà.
2: Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que la grip va ser la darrera epidèmia important a Mallorca a finals de l'any 1908 i principis del 1909?

Aquests són els nostres consells. Salsa de tomàtiga ràpida. Si voleu preparar salsa de tomàtiga i teniu pressa, elaboreu-la dins una pella grossa. La raó és que tenint més superfície d'evaporació s'aconsegueix reduir en quasi la meitat del temps de coure. A més, la salsa tindrà un gust més fresc, encara que utilitzeu tomàtiques de llauna o popa tamisada en conserva.

coneguem les nostres dites i refrains. S'aigua cau allà on és més avall. Vol dir que la justícia dels homes sol caure damunt els pobres i sempre sol trobar excusa per anar rics.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som la Marga Pocoví.
3: I jo som en Biel Tous. Som els cantants de l'Orquestra Oasis.
2: Vos volem anunciar que dijous, dia 6 d'agost, a les 12 del vespre, a la plaça Conqueridor d'Artà, podreu gaudir d'un espectacle únic amb l'Orquestra Oasis Big Band, amb 15 músics en escena. Veniu a ballar, cantar i gaudir amb les cançons de l'Orquestra Oasis Big Band. Vos hi esperam. Organitza i patrocina Ajuntament d'Artà i tot espectacle.

0: amb en Jaume del Terrenó.
1: Soc Issa, del Rafael Nou. De Francisco de Falonet.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. A cada planta, la seva talla. Quan canvieu una planta d'un cossiol a una altra, procureu que el cossiol nou sigui tan sols una talla més grossa, perquè si no, el creixement de la planta serà massa ràpid i pot tornar-se lletja.

0: Dona Maria d'Algaida.
1: Amb en Joan d'aquí de Serenals. De Brissabent, Rafael Cussol.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Taques de vi. Per eliminar una taca de vi negre que ja s'ha aixugada de damunt d'un tapete de cotó, tireu per damunt sal fina i fregueu. A continuació, amb suc de llimona calent. I encara que la taca sigui fresca, tireu-li per damunt aigua en gas o aigua oxigenada rebaixada.

coneguem les nostres dites i refranys. Fins a mitjanit és avui. Ho diuen aquells a qui es reprèn perquè no fan via en el treball.